Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimecres 27 de maig i demà dijous es commemora el Dia Mundial de la Salut de les Dones. A Ràdio Pineda ens hi afegim aquest migdia amb el Pineda es mou.
1: Bon dia, sóc Marla Torre, tècnica de promoció de la salut de l'Ajuntament de Pineda. I avui us vinc a explicar que el dia 28 de maig commemorarem el Dia Mundial de la Salut de les Dones. I per què cal parlar de la salut de les dones? Doncs perquè encara existeixen desigualtats que afecten la salut femenina, com per exemple la manca d'investigació, la infravaloració de símptomes en les dones o l'impacte de les cures o de la violència en la nostra salut. Per això, avui comencem amb una sèrie d'activitats amb l'objectiu de fer visible la salut en clau de gènere. Començarem avui, a la 1:30, aquí a Ràdio Pineda, on entrevistarem a la doctora Maura, que ens explicarà les malalties de transmissió sexual i com estan augmentant. Vinga, esperem que us agradi.
0: Avui al Pineda es mou, recollim aquesta proposta que ens explicava ara la Marla Torre. També tindrem la Maria Josep Hernández d'aquí uns minuts per aquí perquè ens ho expliqui. Però vaja, és el Dia Mundial de la Salut de les Dones, que també Pineda s'hi afegeix amb xerrades, també amb tallers. Veiem propostes molt interessants per donar visibilitat, que ja era hora, a la salut de les dones. Avui en parlarem, també ara un quart de nou del matí repassarem tota la informació de la jornada amb en Pep Besar. La previsió del temps amb Jordi Pérez, a 8:45 del matí. També avui, al voltant de 8:45 del matí, després de la previsió del temps, el nostre company Jaume Casals parlarà amb en Pol Ros. Ara de seguida també us ho expliquem tot plegat. Un dia més, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la 1 del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: I a la punt del dia, com us explicàvem avui al Pineda es mou de Ràdio Pineda, aquest migdia, programa especial dedicat al Dia Mundial de la Salut de les Dones. És per això que avui entrevistem a la doctora Maura, de l'Àrea Bàsica de Salut, per parlar d'aquestes malalties de transmissió sexual que avui abordarem en el programa a partir de 2:15. Unes activitats en torn del Dia Mundial de la Salut de les Dones que continuarà també aquest dijous i divendres amb més propostes que us expliquem al portal de notícies de Pineda. Bé, també recordar-vos que fins al dia 1 de juny podeu participar a la votació popular per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de l'any que ve de la policia local de Pineda. Recordeu, ho podeu fer de forma telemàtica al web municipal www.pinedamar.cat. I el dia 6 de juny, que això és la setmana que ve, concert de Mishima a l'Auditori de Pineda a 8:15 del vespre. Recordeu, entrades a la venda al web auditoripineda.cat. Quin luxe tenir Mishima en concert a Pineda el dia 6 de juny a 8:15 del vespre. Propostes que també us ampliem al portal de notícies de Pineda.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

tot un himne d'empoderament i amor propi després de trencar amb una parella que no et valora. Meghan Trainor, com ens agrada el seu estil, la seva estètica, la seva veu. Això es diu Getting Girl. 3 minuts, un quart de 9 del matí, ara que estem commemorant també aquests dies el Dia de la Salut de les Dones, ens va molt bé també aquesta cançó, el Getting Girl. Bé, de seguida repassem la informació amb en Pep Basar. De seguida arribem a un quart de 9 del matí. Aquesta també és nova. Ja fa dies que sona d'aquí, de la ràdio. I és l'última de Dowie Bob. Es diu With You.

0: amb tu i per estar ben informat, sempre amb ell, amb en Pep Besar. Ostres, quan tenim estones de contemplació, és un luxe. Pep Besar, bon dia. Va, vine cap aquí, vine, vine. És que estem molt cansats ja, eh? Ai, que no et sento. Sí, es nota, eh? La calor aixafa, ja comencem a notar...
1: Sí, no ho sé, que tinc...
0: Bueno, cansat, que has de tenir, fill meu, cansat.
1: Què tal?
0: Bé, mira, una mica com tu, que la sort encara va passejant, però mica en mica ja ens anem despertant.
1: Bueno, molt bé, doncs vinga, va, anem a mirar...
0: Una punteta.
1: Què?
0: D'energia.
1: Ah, bueno, ja vindrà. Això a vegades s'ha de donar temps.
0: Sí, ja, llavors... per això ja no... Mira, avui no t'apreto, si t'has fixat, ja ha anat entrant així.
1: És veritat, és veritat.
0: Que a vegades quan ve ja sabem quan podem apretar o quan no, eh? I avui és d'aquells dies que posa-li coixinets i que es vagi acomodant.
1: Exacte. Ui, no pares de coixins, eh?
0: Per què?
1: Ara m'estiraria per aquí terra, eh? No, doncs... Mira, és que no, estava mirant avui perquè tenim moltes notícies, sobretot de cap de setmana, perquè tenim un cap de setmana ja molt, molt ple de coses. I bé, intentarem no deixar-nos cap qüestió, però... I també hem obert els diaris i, ostres, estan pesats els diaris, eh? Ja comencen a fer una mica de mandra. Mira, avui parlarem d'un tema que és interessant, que es va tractar en el darrer ple, i és l'ampliació de la zona verda d'aparcament de Pineda. Algunes zones estacionals, a més, es convertiran en permanents. Per tant, llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament. Recordem que és gratuït pels veïns de Pineda. Hi haurà noves places a Poblenou, a tocar amb Calella. Noves places al carrer Pere, que és el d'Àliga. Per tant, a l'entorn del supermercat Aldi, perquè ens entenguem, i també remodelacions a Can Pelai o també altres carrers que veuran com les places estacionals passaran a ser de tot l'any. Una qüestió que es va debatre en el darrer ple municipal, tothom hi va votar a favor. Per cert, que sabeu que ho porta una empresa pública que es via a punt? Doncs bé, segons el ple, va registrar l'any passat un resultat positiu de gairebé 134.000 euros, en positiu, de gent que paga l'aparcament. Per tant, tothom assegura que és una... Vaja, que és sostenible, que va molt bé, i tothom, doncs, va votar també a favor d'aquest punt. Per cert, que Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte que farà a l'Auditori. Serà divendres a 7:45 de la tarda. El projecte Fem Pineda 2027 de Junts seran les línies de futur d'aquest partit de cara a les eleccions municipals. Sota aquest lema, una Pineda segura, activa i viva, vol ser un acte obert a tothom. Ja ho expliquem, doncs, que, com sabeu, la candidata a l'alcaldia és Noemí Llorenç, ella ja s'ha postulat, va dir-ho aquí a la ràdio, i per tant l'escoltarem, doncs, en aquest acte que faran divendres a l'Auditori. I per cert que la població de Malgrat de Mar ha formalitzat la creació del Consell Agrari. Hi ha autoritats polítiques, però també representants de la pagesia, bàsicament per mirar com es poden conservar tota la zona del Pla de Grau, conservació de camins, vies rurals, millora de la infraestructura i protegir l'espai de la Baixa Tordera, veure doncs, quines mesures cal prendre per millorar tota aquella zona. Per cert que la Generalitat ha publicat un mapa amb les zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. És un mapa curiós. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques en teulats d'edificis, sobretot i en el medi natural en alguns sectors de Pineda. És només una proposta. És un mapa que avui podreu conèixer a través de radiopineda.cat. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és el 28 de maig, amb un ampli programa, doncs, amb activitats centrades en la prevenció i el benestar. Tot això comença justament avui mateix al programa Pineda es mou de Ràdio Pineda, dedicat justament a l'augment de les malalties de transmissió sexual. Anirà a càrrec de la doctora Maura, la podreu escoltar avui després de l'informatiu, com diem a Ràdio Pineda. Aquest dissabte arribarà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. Recordeu, serà dissabte a l'Auditori, començarà al matí, és obert a tots els membres d'entitats de Pineda. A més, com sempre, hi ha una actuació que sol agradar, doncs, sempre molt a tota la gent que hi participa. I de dissabte també destaquem que arribarà la 7a edició del Petit Ressona a Pineda. És una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent. La trobada reunirà grups de tot arreu amb una tarda plena de ritme, cercavila i actuacions. Això serà, com diem, aquest dissabte a 4:00 PM, començarà a la Plaça Nova a Poblenou. destaquem que arribarà doncs, la trobada de puntaires, ja són 29 anys, serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies. Aquest any 160 puntaires de tot arreu, també de Pineda, una trobada que posa en valor doncs, l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa també per tot Catalunya. Com diem, la trobada es farà diumenge. I també destacarem que arriba la Vibra Jove, que vol donar veu justament al talent emergent de Pineda. Serà aquesta nova edició, aquest diumenge. La primera edició va ser tot un èxit i ara arriba aquesta nova trobada cultural de joves creadors de Pineda. Recordem, serà diumenge a Can Comas i també Plaça Espanya. I també destacarem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acull l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval d'aquest any, una mostra que es podrà veure a partir del dia 1 de juny dels fotògrafs de Pineda. Bones fotos i boniques del Carnaval de Pineda.
0: Avisa quan vagis als diaris.
1: Ara
0: anem als diaris.
1: Sí, sí. Però no sé jo si seria la més indicada, aquesta sintonia.
0: Bueno,
1: no sé, perquè...
0: és per anar despertant, de debò. És que si tenim música trista, amb notícies tristes, o que no ens acaben d'agradar gaire, tot es fa com molt pesat. En canvi, així és més lleuger.
1: Tots els diaris parlen avui del jutge José Luis Calama, que és el jutge que està, per dir-ho així, de moda, que és el que investiga el cas Plus Ultra, que anuncia que ajorna la declaració de Zapatero pels dies 17 i 18 de juny. Recordem que havia de ser el dia 2. Bé, una notícia que avui doncs lidera tots els diaris, una notícia que persegueix el PSOE i que, sens dubte, doncs avui lidera, com diem, totes les portades dels diaris. Sense cap mena de dubte, està tota la premsa abocada amb aquesta qüestió. Mentrestant, Pedro Sánchez anuncia que vol resistir davant de la gran pressió política que està vivint el seu partit, també el seu govern, i anuncia que governarà fins al 2027. Ha dit textualment que no pensa rendir-se davant d'algunes difamacions i que el camí, diu, és lluitar. Més o menys ha vingut a dir això, per cert, amb unes declaracions, perquè està coincidit amb el papa de Roma, i, bueno, ha fet unes declaracions. Crec que avui mateix, a més, ha anunciat doncs, una roda de premsa. Avui l'escoltareu també a tot arreu. I avui, doncs, també llegim a tota la premsa com era, doncs, tot aquest lligam d'empreses i de beneficiaris que estaven en el torn de l'expresident Zapatero, quin eren els seus negocis, i avui, doncs, parla doncs, tota la premsa d'aquesta qüestió, intentant, diguem-ne, saber què hi ha de legal i de no tan legal, si és que hi ha alguna cosa que no ho és. Bé, no sé, ja veurem què és el que passa. Zapatero no ha fet cap declaració pública, ho ha fet algun portaveu d'ell, per dir-ho així, però ha dit que pensa en defensar la legalitat de tot el que s'està, per dir-ho així, difamant. Bé, veurem què és el que passa, perquè a finals de juny, que ja començarà a fer calor de veritat una altra vegada, 17 i 18 de juny, doncs tota la mandra de la política, doncs encara hi haurà energia per, amb el Sant Joan a tocar, encara hi haurà, doncs, energia per tota aquesta qüestió. Bé, Aznar l'ha tornat a fer gros amb un vídeo que s'ha filmat ell mateix, que té un rostre pintoresc, no?, per dir-ho així, i llavors, bueno, és com... Al final el personatge hi ha gent que el personatge se l'acaba menjant, no? I és una mica això. I Aznar hi ha tornat amb aquella frase dient el que pueda hacer, que haga. I ha dit que això és de ser un bon patriota. Ha dit que necessitem, diu, ciutadans disposats a actuar per salvar Espanya. Ha vingut a dir això en un vídeo que s'ha filmat ell al jardí de casa seva i fent, diguem-ne, una mica de brometa sobre aquelles paraules que van tenir molt de ressò i que van ser vistes com una espècie de missatge encriptat perquè tothom que pogués fer, fes. M'explico? Llavors, va ser un missatge que va calar molt fort, per dir-ho així, i que jo crec que doncs, ha tingut repercussió en tots els àmbits. De vegades és curiós, però hi ha frases que són frases que són exitoses, i en aquest cas Aznar em va dir aquesta, no? També, jo me'n quedo... N'hi ha moltes, eh? N'hi ha una que va dir Felipe González Márquez, que també està molt bé, va dir a un... a un president d'Espanya només li queda ser expresident. I potser no anava desencaminat, eh? A vegades aquestes coses passen. Mira, Alejandro Fernández, que és el líder del PP a Catalunya, que no és del plat de gust del senyor Feijó i d'altres, assegura que vol optar a la reelecció i ara per ara no es coneix que hi hagi una alternativa viable a Alejandro Fernández, per tant podria tornar a repetir. Hi haurà un congrés el 27 de juny a Catalunya. I també hi ha novetats amb la vaga de professors, perquè Educació estaria movent algunes fitxes, ofereix nous augments de sou pels professors i professores. Els sindicats encara ho veuen insuficient, però hi ha algunes millores en relació, doncs, a la negociació. I també destaquem que ja han aparegut els primers incendis, recordem-ho, a Doñana, per exemple, han cremat ni més ni menys que 400 hectàrees.
0: Comencem aviat, amb els incendis.
1: Perquè em sembla idea,
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Cada cop es coneixen més detalls del viatge que farà el Papa de Roma a Catalunya, i avui ja llegim, doncs, en alguns mitjans algunes qüestions que són... Bueno, per exemple, han entrevistat el comandant que ha de portar el Papa Lleó a fer una volta amb helicòpter per Barcelona, i, de fet, serà, per dir-ho així, el seu taxista, i ja s'ha explicat, doncs, algunes novetats. Per exemple, ha dit, home, diu, si hi ha sort i fa bon temps, el portarem a fer una volta per la Sagrada Família, així des de dalt. I també ha explicat, doncs, que, bueno, diu que li fa moltíssima il·lusió, diu, és un honor per mi, i a més ha explicat, doncs, això, no?, que el portarà fins a Montserrat, bueno, aquest tipus de coses. Com que ha de fer tantes coses,
0: clar,
1: doncs el papa no ha d'anar amb papa mòbil, ha d'anar
0: amb un vehicle normal, no?
1: No, que carai, no? Amb un vehicle que vola, un helicòpter.
0: Amb un helicòpter.
1: I, bueno, ha de fer moltes voltes.
0: Ha de fer impressió, anar amb helicòpter.
1: Sí, doncs mira. Doncs mira, ara te diré una altra cosa.
0: Ai.
1: Resulta que el papa de Roma és també notícia, no sé si l'heu vist, s'ha fet molt viral, perquè la marca Ferrari ha creat el seu primer Ferrari elèctric, que alguns consideren que és una autèntica gasòfia, que diuen, home, s'ha trencat tota la màgia del Ferrari, però altres diuen que és una autèntica genialitat. Doncs bé, la marca italiana del motor, diguem-ne que ha tingut diverses opinions, molt tan diverses que la borsa ha caigut les seves accions de mala manera, perquè...
0: De debò?
1: Sí.
0: Per un cotxe?
1: Bueno, perquè la penya està zumbada.
0: Ostres, i tant.
1: Han dit, no pot ser que el Ferrari s'hagi d'endullar.
0: Amb lo maco que és tot vermell.
1: I una altra cosa, que n'han fet un de color blanc,
0: ja, ja,
1: on ha aparegut el papa de Roma, que li han deixat estrenar amb ell. Ell ha dit, doncs, si me'l deixeu m'hi pujo. I s'ha vist el papa de Roma, que se'l veu com estan així de la guassa, que puja en el Ferrari de color blanc immaculat, puja en el pilot, per dir-ho així. Quan puja a dins s'arremanga bé les vestidures, saps allò de que no li quedi raro?
0: Saps que em ve el cap?
1: És hàbil, aquest home.
0: Sí, sí.
1: Perquè quan arriba és prou polit per dir, calla, com que això m'està veient tothom, deixa que quedi aquí ben curiós.
0: Ara em venia al cap aquella sèrie de fa molts, molts anys amb Michael Landon, us en recordeu, d'Autopista hacia el cielo? Doncs imagina't amb un cotxe així.
1: Doncs mira, és un cotxe que, més enllà de ser un esportiu que ho és gairebé un cotxe familiar. O sigui, és un cotxe que té una estètica molt de Ferrari, és molt bonic, però en veritat és de 5 places, és familiar. I ha tingut molta repercussió, doncs, a tota la premsa, sobretot perquè li han deixat, per dir-ho així, estrenar el papa Lleó, i això, doncs, evidentment ha tingut una repercussió a la premsa, doncs, molt notòria. I avui també llegim a la premsa, doncs, que finalment Alexia Putellas, doncs, anuncia que deixa el Barça. Ha estat 14 anys al Barça, més de 38 títols en total, Déu-n'hi-do, i ara, doncs, tothom apunta que se n'anirà cap al futbol britànic. I també destaca la premsa que l'acord amb Mourinho al Real Madrid està tancat. Per tant, això s'anunciarà, doncs, d'aquí 4 dies, amb una situació de l'autèntica, de l'actual, volíem dir, directiva, que no està controlada del tot, per allò de les eleccions que hi haurà d'aquí a pocs dies. I també destaca avui tota la premsa el podríem dir, el terrabastall mediàtic que hi ha hagut amb la convocatòria d'Espanya pel Mundial, en què no hi ha hagut cap convocat del Real Madrid. Alguns polítics, doncs, han fet comentaris a les xarxes, entre ells, com no, el senyor Rufián, que sempre ha intentat esvalutar l'Aviram, i hi ha hagut, doncs, una... Bueno, no sé si ho seguiu, però... al final dona joc, no?, tot això, i el senyor Roncero, bueno, el Chiringuito, saps?, el Chiringuito de Cugones,
0: sí,
1: tot això, doncs, ha tingut molta repercussió, tanta que apareix a tots els diaris amb allò de quién es más español que nadie. I ha tingut una repercussió molt gran amb allò de que fins i tot algú ha dit, home, a veure si hi haurà algú que no defensarà ara la selecció espanyola perquè no hi ha cap jugador de l'Real Madrid. I altres diuen, no, a veure si és que resulta que la selecció espanyola ara hi haurà estelades en comptes de banderes espanyoles. O sigui, és el teatre del circ, està molt bé, del futbol.
0: Sí.
1: Està molt bé, sí, bueno, sí. Al final tothom... A veure, jo, quan estudies això de la ràdio, t'expliquen... Mira, a les notícies, algunes, cada dia són diferents, però en l'àmbit esportiu hi ha una gent, hi ha centenars de milers de persones...
0: Que hi ha joc.
1: Que cada dia volen veure notícies del seu equip. En el sentit que sigui. I això passa en l'àmbit del futbol. I també és notícia el temps, eh? Perquè
0: sí.
1: El temps, ostres, la calor és notícia tot arreu i, bueno, avui a les portades doncs, apareixen també molts titulars en relació amb això.
0: Exacte, i una calor que ha d'anar més també aquests dies, Jordi Pérez. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Passarem calor, és el que toca.
2: És el que toca. Bueno, el que toca... Bueno,
0: però ja, sí, és el... no toca ja per l'època, ja. Però ja evidentment... Ja.
2: Sí, toca passar calor, aquí tenim, doncs bé, tot el continent ja fa dies que està embolcallada, encapsulada per una bombolla, una massa càlida enorme, d'enormes dimensions. Està estacionària i el que fa és que a l'aire doncs, no hi hagi circulació. Està tot com estancat i amb la intensa radiació solar d'aquesta època de l'any, doncs el sol està molt vertical i la va caldejant. I seguirà així uns quants dies més. Per tant, paciència del que resta de maig, perquè sembla que aquest any les calors volen venir aviat. I quan comencen aviat, costa molt de desinflar-les. Això vol dir que... No vull dir que hagi de passar com el 2022, que ja vam començar maig i juny va seguir la seva estela de molta calor, però aquest any els mapes no són gaire optimistes, perquè sembla que... tindríem després del juny doncs, noves intrusions de calor, de masses càlides. Per tant, hem de tenir paciència perquè pinta calors molt tempraneres. I ahir, què me'n diuen d'ahir? Aquest sol infernal que cau i màximes de 25 a 26 graus, no molt, però el sol no és el que toca perquè és més propi de juliol-agost que no pas del mes de maig, però bé, és el que hi ha. La mar molt tranquil·la ahir, visibilitat submarina regular i algunes meduses, i no de les que ens agraden gaire, que són la pelàgia, aquesta petita medusa que se'n veuen, per tant, precaució en el bany, perquè ells en vam observar unes quantes i la seva picada no és gens agradable. I a mínimes que per sort baixa la temperatura, perquè avui hem baixat encara els 16-17 graus, encara es dorm força bé, es baixa, vull dir, en aquest sentit, doncs, podem estar contents que les nits doncs refresca, i també ho fa doncs, a gran part de Catalunya. Potser a l'àrea de Barcelona és on la temperatura és més alta, que volta en alguns barris als 20 graus, cauen aquí en algunes nits tropicals. I bé, què hem d'esperar avui? Doncs hem d'esperar un dia de sol. Nuvolets prims, pinzellades en els cels, quatre estels de condensació també dels avions, i amb una massa càlida que avui revifa una mica. Revifa, avui les temperatures pujaran doncs 1, 2, 3 graus, en el conjunt de Catalunya, amb un vent de garbí que reforça a partir del migdia i la tarda. La brisa, garbinada, reforça. Costa central, costa brava, algun cop pot ser moderat, alleugerint la calor molt a tall de mar, i bé, doncs, però, per tant, mantindrem els mateixos valors, 25, 26, 27, i en alguns indrets voltaran doncs, els 30 graus en zones de la costa, i en zones interiors doncs, de 30-35 generalitzats. Potser avui ja cau algun 35. Ahir encara no s'hi va arribar, es va fregar, però avui sí creiem que cap al Pla de Lleida, potser en alguna raconada de la Catalunya central, i cap als sectors de Girona doncs, podrien fregar els 35 graus. Per tant, el forn es comença a engegar. I demà dijous s'engegarà més el forn, perquè demà sí que la refifa la massa càlida, que hi ha com una segona entrada d'aire càlid. A més, el nucli càlid en alçada d'aire càlid que està al centre d'Europa es desplaça cap al nord-est peninsular. De fet, ja ho farà avui, però al llarg de dijous, divendres, doncs es voltarà entre França i Península Ibèrica. Per tant, serien aquestes dues zones on el dijous i el divendres doncs, els mapes del temps avisen de temperatures extremadament elevades per l'època. Demà hem de pronosticar un dia de sol, El vent serà de garbí a partir del migdia tarda, la brisa bufant a tot el litoral català, molt a tall de mar, en zones interiors vents fluixos, desplomament de les humitats pel terra, les humitats baixaran, poden baixar en alguns indrets al 10, 20, 30%, 40% en hores de màxima insolació, i això, doncs, ja veuen, l'aire serà, doncs, calent, cap a zones interiors, i demà pugen les temperatures. Si avui ho fan, 1, 2, 3 graus, demà ho faran més. Demà, més valors per sobre dels 35 graus del prelitoral cap a l'interior. Això vol dir Pla de Lleida, prelitoral de Tarragona, Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, zones interiors de Girona, es poden superar clarament els 35 graus. Demà serà un forn a la Catalunya interior. I aquí, doncs, voltarem els 30 graus. 27, 28, 29, perquè les humitats també seran baixes, amb unes mínimes que pujaran. Si avui hem estat amb 16, 17, demà estarem més cap als 18, 19. Si fregant els 20, sempre en funció del vent terral que pugui bufar. I divendres, doncs, també, un dia de sol. Sol i calor a màxim. Dijous, divendres són els dos pics de calor que tindrem a Catalunya, i així també en zones del nord peninsular i zones de França, amb la massa càlida, doncs, en tot el seu apogeu. Domini del sol, vents més fluixos, divendres. O sigui que el divendres la brisa anirà a la baixa, fluixarà, seran vents més encalmats, la mar estarà tranquil·leta, i amb temperatures, insistim, al voltant... zones litorals, voltant els 30 graus, sempre en funció dels vents terrals i les humitats que tinguem, i en zones interiors passant clarament dels 35. Veurem segurament en els llocs més calents alguns 37, 38 o potser 39 graus. No descartem que s'assoleixin els 40 cap a la Catalunya nord, tot que és a la zona de Perpinyà cap al nord, pot bufar tramuntana calenta i es puguin fregar els 40 graus. Per tant, déu-n'hi-do. Dissabte pot afluixar una mica la calor, se'n retira una mica cap al sud-oest peninsular, seguirà el sol dominant, molta calor, valors de 30-35 cap a zones interiors generalitzats, i aquí a la costa, doncs, tornem, potser una fluixa una mica i voltem els 25-27 graus, amb vents molt febles, la mar estarà tranquil·la. Per tant, la brisa, ja veuen que l'estem pronosticant una mica més reforçada avui i demà, perquè divendres i dissabte tornarà a fluixar, els vents seran bastant fluixets. I sempre amb humitats pel terra, aquests dies, amb aquesta massa càlida al damunt, en hores diurnes, les humitats, ara mateix voltem el 70% aquí a Pineda Nord, però és probable que al llarg de les properes hores, doncs, baixi cap al 40 o 50%, tal com ho va fer ahir a la tarda. I poden baixar més encara les humitats, sobretot de cara a dijous i divendres. Diumenge encara podria afluixar encara més la calor, se'n retira una mica, potser entra una mica d'aire més fresquet pel Cantàbric i zones de Pirineus, afluixant la calor. De divendres, dijous, i sobretot divendres i el cap de setmana, poden proliferar els ruixats i algunes tempestes a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, en aquell sector, refrescades transitòries, quan descarregui, però la resta ni no creiem, ni ens n'adonarem. Potser a la tarda arriben alguns núvols de les desfetes, de les tempestes, però... Poca significació té. I bé, la setmana que ve, doncs, veurem, la setmana que ve, ja tocats entrant al mes de juny, doncs aquesta massa càlida recula cap a Canàries, Azores, però després sembla que ella vol tornar-hi, vol tornar a afectar la petició ibèrica. Veurem, la setmana que ve, no sabem si serà inicis o mitjans, ho anirem veient, però que no es belluga d'aquest sector, i ja saben que al mes de juny les masses càlides tenen unes ganes...

0: avisos grocs, potser algun tony, perquè la temperatura més de 35, 37, 38 graus al mes de maig, doncs això ja saben que no és habitual. El del 20-21 de maig del 2022, recordin que vam tenir dos pics de calor enorme, que el llistó està molt alt, perquè me'n vaig mirar aquests dies, i aquests dos dies de l'any 2022 es va arribar a 37, 38 i 39, a gran part de Catalunya interior. No m'ho recordava, però hi són. Es van assolir, aquí van voltar els 27-28. Ja veurem, costa de que se superi aquells dies, però no ho descartem. O sigui que si se superés aquells dies, en alguns observatoris, evidentment, caurien rècords, perquè aquells dies, molts observatoris tenen el rècord d'aquells dies. Per tant, ho veurem si no quedem por ahí, o se superen en alguns indrets, o en alguns indrets potser estan per lleugerament per sota i no se superen. Ja ho veurem, això són pronòstics, però vaja, la situació pinta potent, els models avisen d'una raresa extrema, per calor, per temperatures extremadament altes, sobretot dijous, divendres, a tot Catalunya, pràcticament, i llavors ja ho anirem seguint i demà doncs ho anem actualitzant.
1: Així ho farem.
0: De moment, sí, de moment ho hem de deixar aquí, Olga.
1: Perfecte, Jordi, doncs res, que toca passar calor aquests dies i ho anem explicant també aquí a Ràdio Pineda cada dia en aquest espai que fem a 8:45 del matí. Jordi, que vagi bé, fins demà, molt bon dia.
0: Molt bon dia, fins demà. S'acaba la...

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent

0: de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Seguim en directe al Dit i Fet de Ràdio Pineda. Són 8:45 del matí. A aquesta hora saludem a Jaume Casals. Bon dia, Jaume.
2: Molt bon dia, Olga. Què? Molt bon dia avui, no? Molt solet, molta cosa.
1: Bé, portem uns dies de sol, de calor...
2: Està increïble.
1: Ens anem preparant... Tenim ganes d'estiu, també és veritat, eh?
2: Ai, tota la raó, platgeta.
1: La calor ve abans d'hora. Compte a la platja, hem vist les primeres meduses. Aneu en compte, a l'hora d'anar a banyar, que en Jordi ara ens ho deia.
2: Sí,
1: escolta,
2: important.
1: Escolta, no parlem de meduses avui. Que
2: avui portes, no parlem de meduses ni de maduixes.
1: Ah, vale.
2: No, per fer el joc una mica de maduixes, maduixes.
1: D'acord.
2: No, avui, Olga, comencem parlant d'esports, vale? Comencem amb esports. Perquè, òbviament, estan acabant totes les temporades de futbol, de bàsquet, de tots els esports que s'estiguin fent a Pineda. I avui ens fa molta il·lusió perquè tenim amb nosaltres el president del Racing Pineda, Pol Ros. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
2: No, gràcies a tu per venir a la ràdio, perquè sempre és un plaer que vinguin les entitats, ens expliquin una miqueta. Pol, jo primer de tot et vull comentar, com estàs tu? Tu, personalment, com estàs?
3: Jo bé. Bueno, moltes ganes, ara agotat de tota la temporada, però un plus d'energia encara ens queda per afrontar el tram final, que són 2 setmanes d'adrenalina pura que les esperem amb moltíssimes ganes.
2: Per això et pregunto, com estàs com a president del Racing? Perquè imagino que òbviament, durant tota aquesta temporada, que són 9 mesos a saco.
3: Exacte, aneu a saco, 9 mesos, ara anem pel desè, que ja és un altre ritme. Però t'he dit cansat, però a la vegada orgullós, pletòric, perquè ha sigut una temporada excepcional.
2: Doncs explica'm una miqueta, Pol, com valores aquesta temporada en general del Racing Pineda? Després anirem ja més concretament, ja et preguntaré sobre el futbol base, sobre el primer equip, però fes-me una valoració en general del Racing.
3: Bueno, la valoració en general es defineix, ara que hem acabat la setmana passada els campionats de la Federació Catalana de Futbol, Sala... ho definim amb les 5 lligues que hem aconseguit amb els nostres equips i la possibilitat d'ascendre amb 7 equips. O sigui, 5 lligues aconseguides, que és un rècord històric per l'entitat, que ja ho vam aconseguir a la temporada 23-24 i vam ser del Maresme l'entitat, el club esportiu amb més títols aconseguits. Un honor per Pineda Mar. Esperem aquest any també aconseguir-ho. I després, doncs ara, ens venen 7 equips més que estem lluitant pel play-off. O sigui, com t'he dit, orgullós del club, les coses s'estan fent molt, molt, molt bé i molt contents i a seguir endavant.
2: Ja només veure't la cara d'orgull de president, això ja imagino que deu ser un... No sé ni com explicar-te, perquè ha de ser un orgull màxim.
3: Una satisfacció increïble.
2: Exacte.
3: Sí.
2: Va, ja que parlaves dels play-off, en què consisteix els play-off, Pol?
3: Els play-off, ara tenim 7 equips classificats pels play-off, 2 d'ells per pujar a la màxima categoria, que són l'Alevi A i l'Infantil A, que juguem aquest cap de setmana, partit únic, amb una seu neutral. L'Alevi juguem a les Franqueses i a l'Infantil A juguem a Palamós. Llavors, el club ha muntat 2 autocars per anar a acompanyar els equips a poder aconseguir aquest objectiu tan desitjat, que seria pujar la divisió d'honor catalana, que només hi hem estat un cop a la nostra vida. O sigui que ho lluitarem per poder aconseguir-ho de nou i tenir el Racing a les categories de futbol base més altes de tota Catalunya.
2: Exacte. I com a... Aviam, a mi com explico això, eh? Com a president, aquest orgull d'anar a Palamós, a tot això ara que ens explicaves, hem de fer una crida, no?, també a tota la gent de Pineda que ens pugui estar escoltant ara mateix i que vulgui venir a animar el Racing. Què ha de fer? Es pot sumar en aquest bus?
3: Es pot sumar. Nosaltres ho expliquem sempre a les nostres xarxes socials, a Racing Pineda a Instagram. Allà hi ha el formulari on te poden trobar la reserva de la plaça del bus, que inclou una samarreta que regalem per tots els participants que vinguin en aquest play-off d'ascens de divisió d'honor. I res, i tant, em sembla que el del matí, que és el de l'Alevia, ja està complet el bus. Ens falta potser emplenar algunes places per l'infantil a la tarda, però molt content, vamos. Això és històric per Pineda de Mar, que igualment aquesta crida que fem la fem per totes les setmanes que la gent ve a Can Xauvet, que veus un partit de la base del club, dels més petits, el primer equip femení, doncs el Can Xauvet fa un goig increïble, i per Pineda que hi hagi cada setmana, dissabte i diumenge, un esdeveniment tan important i que la gent recolzi tant el Racing i hi hagi tant de moviment a Can Xauvet, doncs per Pineda entenc que és un orgull, i per nosaltres encantats de que ens vinguin a animar.
2: Us anem seguint perquè, òbviament, també a les xarxes socials veiem tot el moviment que vosaltres pengeu, tot el recolzament que teniu. Aquí a la ràdio, a vegades, quan acaba el cap de setmana i comença la setmana, repassem una mica les xarxes socials i, carai, doncs també és un orgull veure com tota la gent ve a Can Xauvet, com us feu fotos, com els nanos estan contents, i això per nosaltres també és... hem de fer notícia d'això.
3: I tant, molt content. I a part de, com de parlàvem dels play-offs, també, a part d'aquests dos equips, tenim cinc equips més que estan en el play-off d'ascendre de categoria, no a la màxima, però ascendre de categoria, que són l'Alevi C, l'Alevi B, l'Infantil B, el Juvenil B i el Juvenil A, que també aquests estan jugant al play-off a doble partit. Primer tindrem una eliminatòria aquest cap de setmana, alguns jugaran dissabte, com el Juvenil A, i els altres el diumenge, i que si guanyem aquest partit, la setmana següent tenim la última final, que és...
2: La tornada, diguéssim?
3: No la tornada, sinó juguem contra un nou equip.
2: Ah, d'acord.
3: Hi ha la final del play-off per poder ascendre, però clar, entenc que pel Racing poder aconseguir que 7 equips pugin de divisió, això vol dir que el treball que estem fent és increïble i no hi ha res a dir.
2: Que s'està fent bé, com l'equip femení. Pol, et vull preguntar una miqueta per les categories que teniu de l'equip femení. Com es crea aquest equip femení i com ho esteu portant?
3: Bé, actualment tenim 4 equips en la secció femení del club. Un benjamí, un alevi, un cadet femení i un primer equip femení. Molt contents, és l'any que tenim, és la temporada que tenim més equips. És més, aquest mes, ara portem una setmana, i aquest mes complet de juny fem portes obertes de la secció femenina del club, o sigui que totes les nenes, noies de Pineda de Mar i voltants, però sobretot de Pineda de Mar, que ens agrada tenir gent de la casa, gent del poble, gent que estimi Pineda de Mar i estimi els colors del Racing, que puguin venir a provar, que vinguin, que ens coneguin, que disfrutin, que visquin l'experiència que és posar-se la samarreta del Racing, i per això fem una crida a totes les noies nenes que vulguin provar el futbol sala, que nosaltres estem encantats de rebre-les. Ho podran veure a les xarxes socials, a la publicitat, també hem penjat cartells, sí, està per tot el municipi.
2: I aquesta crida, per quina edat esteu buscant?
3: Edats comencen des de 6 anys fins a 18 anys.
2: Val, perfecte, super. I Pol, ja que estem parlant de la secció femenina, de que la gent pugui venir a provar el futbol sala a Can Xauvet, explica'm una mica, si ara, per exemple, un nano també vol venir a provar, S'ha d'esperar a que feu portes obertes, a que feu unes proves d'accés?
3: Nosaltres ara fem proves d'accés que les tenim el diumenge 7 de juny, al matí.
2: Anoteu les agendes, 7 de juny.
3: Diumenge 7 de juny, a Can Xaubet, fem les proves d'accés del Racing Pineda per tothom que vulgui venir i aprovar, encara que, bueno, que s'estigui decidint de, si, de conèixer-nos o no, de veure com, com treballem, si, si els agrada, que és aquest, bueno, el diumenge que ve, 7 de juny. I ja enllacem amb el nou projecte, no, del Racing Escola, que per fi traiem a la llum, després de que molta gent ens preguntava i així. Bé, el Racing Escola és un nou projecte que és un canvi de model i format a lo que era anteriorment l'Extra Football School. Nosaltres, des de fa 7 anys, gestionem les extraescolars de 9 escoles entre Pineda, Calella i Sant Pol. Aquest, el curs vinent, li donem un nou model, un nou canvi, i el apropem molt més en el Racing, que és a dir, donarem un servei més d'equip, un servei més personalitzat, un servei més d'aprenentatge. No serà tan extraescolar, serà un servei més a prop al club.
2: Carai, Pol, hi ha algun nou projecte més que ens vulguis explicar?
3: No, no. Aquest és el projecte estrella de la temporada vinent, que el trobareu a les xarxes socials, que és Racing Escola, i ens fa moltíssima il·lusió perquè podrem donar a tots els nens i nenes de Pineda de Mar el servei que es mereixen, i estem super, super contents. El Racing Pineda, al final, els equips federats és el que tenim. Tenim dos equips per categoria i volem donar, ampliar aquest servei a tots els nens i nenes de Pineda de Mar. Un molt bon servei, se'l mereixen, estem en un poble increïble. Nosaltres volem contribuir a Pineda de Mar que es pugui jugar a futbol sala de la millor qualitat possible, i per això treballem.
2: Molt ben dit, Pol. Així, fem una crida a totes les famílies que ens estiguin escoltant ara aquest matí. Si volen apuntar el seu fill, la seva filla, a futbol sala, que vinguin a provar al club, al Racing Pineda, que saben que tenen portes obertes, com ha explicat el Pol, el diumenge vinent 7 de juny. Busquem nenes, també, que vulguin formar part del Racing Pineda. I ara que comença l'estiu, que comença aquesta calor, ens pots parlar una miqueta de que si teniu projecte a l'estiu?
3: Sí, a l'estiu, com sempre, fem campus d'estiu, des que acaben els nens i nenes del col·le. Tot l'estiu a l'escola Loc i a l'escola Poble Nou. I després a la tarda tenim la tecnificació, que li diem els clínics de tecnificació, per als nens i nenes que vulguin ja més específic l'estiu aprendre i seguir formant-se en el futbol sala, doncs a Can Xaubet, de 5 de la tarda a 8 del vespre, uns entrenaments durant tota la setmana, tot el mes de juliol, entrenaments exclusivament 100% de futbol sala.
2: Perfecte.
3: Allà sí o sí sortiran ben formats i, bueno, a tope per disfrutar l'estiu, que el que més ens agrada és jugar a futbol sala.
2: Hi ha molts casals d'estiu a Pineda i un d'ells és el Racing Pineda, així que res, anoteu-vos tot això per si voleu el vostre fill, la vostra filla, que faci una miqueta d'esport a l'estiu. I, Pol, m'agradaria acabar l'entrevista que m'expliquessis una mica la situació del primer equip. Us hem seguit molt aquí a la ràdio. Hem estat patint moltíssim i ara m'agradaria que m'expliquessis tu com a president com veus la situació del primer equip.
3: Doncs mira, al final, bueno, el primer equip masculí, com sabeu, van pujar a tercera divisió nacional, una categoria super complicada, la quarta divisió espanyola. Ens queda una jornada de Lliga i hem arribat a la última jornada amb possibilitats de salvació. Llavors, si aquest diumenge a les 5:30 guanyem contra l'Olímpic La Floresta, tenim possibilitats a l'espera d'un altre partit que jugarà més tard de poder-nos salvar. Així que, sisplau, ara sí que sí, tothom diumenge a les 5:30 a recolzar el Racing Pineda perquè pugui tenir Pineda Mar un equip a tercera divisió nacional, que seria increïble. Així que ens tocarà viure una final increïble i acabar d'aconseguir aquest tram final de temporada tan bo que hem fet, aconseguir victòries que no ens esperàvem, i molt contents.
2: Pol, ha sigut un plaer tenir-te, gràcies per venir a la ràdio a parlar una miqueta del Racing Pineda, dels projectes que esteu fent, d'aquest final de temporada que esteu a punt de realitzar, i res, bàsicament aquesta crida per tots els oients que ens estiguin escoltant: veniu a recolzar el Racing Pineda el diumenge. Si teniu fills i filles que vulguin aprendre a jugar a futbol sala, que els hi cridi el coquet de provar el futbol, porteu-los el diumenge 7 de juny a les proves d'accés, o portes obertes, en aquest cas, Pol, i a l'estiu, si no teniu res a fer i necessiteu que el vostre fill i filla faci esport, doncs endavant, el Racing Pineda, que està obert per tots i per a tothom. Pol Ros, moltes gràcies. Ens veiem a la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Són les 9. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjar i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'impro-show. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda. El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 10. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poblenou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Olivi de Sitjar i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'ImproShow. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poblenou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps, destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: és Bruno Mars. Sí, sí, Bruno Mars. S'atreveix a cantar en espanyol l'artista americà amb això que es diu Lo arriesgo todo.
1: Lo arriesgo todo por ti.
0: És la versió espanyola del seu èxit més recent que es diu Risk It All.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 11. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjà i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'impro-show. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda, després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals passaran a ser permanents durant tot l'any. El ple de Pineda dona llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. La mesura respon a la demanda dels veïns i a la necessitat d'adaptar-se a noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que són a Poblenou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. Però també hi haurà una nova zona verda al carrer de Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i també altres punts. Ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
2: Dos àmbits. Un és l'ampliació de noves zones verdes. En aquest cas hi ha una setantena de places que ja estan ubicades bàsicament molt a prop de Calella i que havien quedat pendents de pintar verd. Que són aquests carrers llindans a Calella, no? Hi havia la petició ciutadana i dius, ostres, acabeu de pintar, no? Perquè ens venen, no?, del poble veí a aparcar aquí de forma fixa, no? I això també genera aquests problemes d'aparcament. Això són una setantena de places i les 52 places de la nova zona de carrer Pere Casaldàliga, zona nova de l'Aldi, perquè ens entenguem, que són nous, és d'aquesta nova urbanització que s'ha fet recentment. Allà hi ha 52 places que també són verdes. Verdes, recordem, que és lliure pel resident i de pagament per les persones de fora.
1: Hi haurà remodelacions també d'aparcament a la zona de Can Palai i també a l'entorn de la plaça Sara Llorenç. Alguns carrers seran places verdes per a tot l'any. Un punt que s'ha aprovat per unanimitat. Malgrat això, l'oposició també ha demanat de preveure espais d'estacionament de llarga estada, sobretot pels visitants. Passem a altres qüestions. La Coral Juvenil de Santa Maria celebrarà els seus 15 anys amb un concert aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Aquesta formació oferirà un repertori molt variat, amb temes nous i també adaptacions. Eli Pereira és la seva directora.
3: Són peces noves que hem fet i, bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
1: Recordeu, el concert serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a Santa Maria de Pineda. I arriba també el Petit Ressona, a una gran festa de percussió infantil i juvenil a Pineda. Serà dissabte a les 7 de la tarda pels carrers de Poblenou.
4: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
1: I també destaquem que diumenge arribarà al matí a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires, una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. I ho ha explicat a Ràdio Pineda la pinedenca Maria Rosa Campí.
5: Però amb diferents puntes de molts estils, eh? Sí que encara hi ha senyores que fan la punta geomètrica, que és una opció que sempre pots estar fent una punta geomètrica, però la punta contemporània és molt més divertida que la geomètrica. Pots fer un quadre, pots tenir una foto, inclús pots copiar aquella foto i fer un quadre. I llavors veuran aquestes opcions que estic dient. És que és fantàstic el que es fa avui dia amb puntes. I cada vegada hi ha més tècniques i més maneres de fer les coses.
1: I avui és un dia de calor d'estiu, dia molt tranquil, per tant, temperatures màximes molt per damunt del que tocaria per l'època. Un nou dia de temps, per tant, molt estable. La mar també molt tranquil·la. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: dona llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda dels veïns i també a la necessitat que hi ha, doncs, en algunes trames urbanes. Les noves zones verdes són a Poblenou, a tocar de terme amb Calilla, però també hi haurà una nova zona verda d'aparcament a l'entorn del carrer Pere Casaldàliga, que això és al costat del nou supermercat Aldi. Ho ha explicat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ho ha explicat a la nostra emissora.
1: Dos àmbits. Un és l'ampliació de noves zones verdes. En aquest cas hi ha una setantena de places que estan, que ja estan ubicades bàsicament molt a prop de Calella i que havien quedat pendents de pintar verd, que són aquests carrers llindans a Calella, no? Hi havia la petició ciutadana i, ostres, acabeu de pintar, no? Perquè ens venen, no?, del poble veí a aparcar aquí de forma fixa, no? I això també genera aquests problemes d'aparcament. Això són una setantena de places i els 52 places de la nova zona de carrer Pere Casaldàliga, zona nova de l'Aldi, perquè ens entenguem, que són nous, és d'aquesta nova urbanització que s'ha fet recentment. Allà hi ha 52 places que també són verdes. Verdes, recordem, que és lliure pel resident i de pagament per les persones de fora.
0: Hi haurà també algunes remodelacions d'aparcament a Campalai i també l'entorn de la plaça de Sara Llorenç. Alguns carrers veuran com les seves places d'estacionament de color verd passaran a ser per tot l'any.
1: De verd temporal a verd tot l'any, que això ho veurem ja efectiu a partir d'octubre, no?, quan acabi la temporalitat, perquè totes aquestes places ja estan en funcionament, però a partir de la tardor quedaran verdes tot l'any. Són tots els interiors, per entendre'ns, dels barris de Campalai, tota Illes Canàries, amb el que inclou Balears, carrer Comtal, tot l'interior de Sara Llorenç, carrer Salvador Genís, Avinguda de la Mercè, i tot la zona de Poblenou que toca més a Can Xauvet, de la Generalitat, Passeig Marina, doncs tots aquests carrers passaran a verd tot l'any. Són 25 carrers, no?, que inclourem i que també era una demanda, doncs, de les associacions de veïns i de ciutadans, doncs, que ens havien fet arribar aquesta petició.
0: El punt s'ha aprovat en el ple municipal. Per cert que l'oposició també ha demanat tenir espais d'estacionament de llarga estada pels visitants. Justament dins l'àmbit econòmic, el plenari, doncs, ha aprovat els comptes anuals de Via a Punt, que és justament qui gestiona l'aparcament. Doncs bé, aquesta societat ha resultat amb un resultat positiu de 134.000 euros. Això es destinarà íntegrament a reserves per reforçar la seva solvència i afrontar, diuen, futurs projectes de l'aparcament a Pineda. De l'àmbit de la política, avui també destaquem que Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte de cara a les municipals en un acte a l'Auditori. Serà justament demà passat divendres, a 8:15, la presentació del projecte Fem Pineda 2027 de Junts. Seran les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions de l'any que ve. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, vol ser un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Ha explicat també que volen exposar els principals eixos del seu programa. I l'Ajuntament de Malgrat i altres estaments formalitzen la creació del Consell Agrari, on hi ha també representants de la pagesia i també representants polítics. Val a dir, doncs, que volen prendre mesures i tenir en compte la conservació dels camins, però també les vies rurals, la infraestructura agrària, tot l'espai agrari, bàsicament de la Baixa de Tordera. També aconseguir que més gent jove, doncs, s'incorpori en el món de la pagesia. Una qüestió que ha de servir també per decidir com s'ha de preservar la Baixa Tordera. I la Generalitat ha publicat també un mapa amb les zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas concret de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars en els teulats d'edificis, però en el cas del medi natural, a la carena de Cal Oliver de Sitjar o al sector de Can Feliu de Manola. Confirma, però, un paper molt secundari del Maresme en el desplegament de la nova potència renovable prevista fins l'any 2030. En el cas concret de Pineda, el mapa no planteja cap parc eòlic ni la potència fotovoltaica assignada és en si força reduïda. un mapa condicionat per criteris ambientals, forestals, també per les pendents i per la protecció del paisatge. Per tant, Pineda i la majoria de pobles del Maresme estan en una posició clarament consumidora d'energia, però, en canvi, amb poca capacitat de crear-ne a gran escala. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats per a tothom. Es commemorarà el proper 28 de maig i es faran moltes activitats a tot arreu. En el cas de Pineda, demà dijous hi haurà xerrades al Centre Cívic Poble Nou, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. A la mateixa hora també una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també dijous a la tarda, a Can Comas, xerrada sobre la salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sòl pelvià. Serà a la Biblioteca Serra i Moret. Aquest dissabte arribarà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb representants de 35 entitats, uns 160 participants. Hi haurà també doncs, algunes activitats a l'auditori i també una sessió d'ImproShow. Ho ha explicat en Ricard Alonso.
2: L'ImproShow és un espectacle que està com molt de moda, ha estat molt de moda. La gent quan entra escriu una frase, un concepte, una idea, una paraula, una frase, amb una urna per dir alguna cosa, i ells van traient frases, van improvisant sobre les frases, van improvisant el que els sembla, sempre amb un estil còmic, és a dir, es tracta d'un estil, és un espectacle còmic, vull dir que pot ser molt divertit anar trobant-nos frases d'entitats dient la burocràcia ens mata i que ells puguin improvisar algun gag amb això, no?
0: Hi ha dos quarts d'una, un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. Recordeu, això serà aquest dissabte al matí, també al migdia, i a la tarda a la plaça de les Mèlies hi haurà una mostra d'entitats, un espai obert a tothom per conèixer de prop les seves activitats durant tot l'any. I per cert que dissabte arriba també la setena edició del Petit Ressona a Pineda, la trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya, amb grups que venen de tot arreu. Ho ha explicat a la nostra emissora la Paula García.
3: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors, doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: La trobada començarà a les 4 de la tarda a la plaça Nova, farà un recorregut per alguns carrers de Poble Nou. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria prepara també la celebració dels seus 15 anys. Ho faran amb un concert diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Aquesta formació oferirà un repertori variat que combina temes nous i també adaptacions de cançons. Ho ha explicat la Eli Pereira.
4: Són peces noves que hem fet i bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, sí. Pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, sí. Pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
0: Això serà diumenge a la tarda a les 6 a l'Església de Santa Maria. Però diumenge al matí hi haurà també activitats al centre de Pineda. D'una banda, la plaça de les Mèlies acollirà la 29a trobada de puntaires, amb 160 puntaires que venen de tot arreu, però també de Pineda. La trobada posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme, estesa per tot Catalunya. La Maria Rosa Campí, que és la presidenta de les puntaires de Pineda, anima tothom a anar diumenge a veure els treballs i fa una crida als joves perquè s'animi a aprendre aquest art.
5: Faria falta que s'apunti gent perquè, si no, no funcionem bé. Vull dir, i sobretot jovent, que això és molt complicat i difícil, però es pot intentar. M'encantaria veure la plaça plena de gent passejant i mirant les puntes. M'agradaria moltíssim. I val la pena, val la pena.
0: Recordeu que hi haurà també la Coral Pinedenca amb una actuació a dos quarts d'una del migdia. Això serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies, per tant, no us ho perdeu. I també arribarà diumenge al matí la Vibra Jove, que torna amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Serà, en aquest cas, a la tarda, a la plaça Espanya, escenari perquè les joves puguin mostrar el seu talent en la música, el ball o el teatre o les arts plàstiques. Ho ha explicat així la regidora Anna Pérez, que ha explicat que la Vibra fa un any més amb la suma de més entitats, joves, escoles i també els instituts.
6: talent jove, però també juntem doncs, entitats del nostre municipi. Vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles. Vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
0: Hi haurà actuacions, com ara sentíeu, de dansa, música i teatre, i també hi haurà exposicions a Can Comas o al Centre Cívic Poblenou. I encara afegirem, abans d'acabar, que la Biblioteca Serra i Moret ja prepara una exposició fotogràfica sobre el Carnaval de Pineda. Es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra està feta pels fotògrafs de Pineda amb el suport de l'Ajuntament i tornareu a recordar com ha estat el Carnaval amb aquestes boniques fotografies. I ara ens interessem pel temps, amb un dia de molta calor. És, sens dubte, el titular d'avui, la bonança que hi ha a tot el país i les temperatures més altes del que tocaria. La crònica és de Jordi Pérez.
7: Dia de sol, nuvolets prims, pinzellades en els cels, quatre estels de condensació també dels avions i amb una massa càlida que avui revifa una mica. Amb un vent de garbí que reforça costa central, costa brava, un cop pot ser moderat. I demà dijous s'engegarà més el forn, perquè demà sí que la revifa la massa càlida. Demà hem de pronosticar un dia de sol. El vent serà de garbí a partir del migdia tarda, la brisa bufant a tot el litoral català, molt a tall de mar, en zones interiors vents fluixos. Demà, més valors per sobre dels 35 graus, del prelitoral cap a l'interior, i aquí doncs, voltarem els 30 graus, amb unes mínimes que pujaran. Si avui hem estat amb 16-17, demà estarem més cap als 18-19, si fregant els 20, sempre en funció del vent terral que pugui bufar. I divendres, doncs, també, un dia de sol. Dijous i divendres són els dos pics de calor que tindrem a Catalunya i així també en zones del nord peninsular i zones de França, amb la massa càlida doncs, en tot el seu apogeu. La mar molt tranquil·la i algunes meduses, i no de les que ens agraden gaire, que són la pelàgia, aquesta petiteta medusa que se'n veuen, per tant, precaucions al bany, perquè ahir se'n vam observar unes quantes i la seva picada no és gens agradable.

Soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les dues. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Palai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjà i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'ImproShow. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèries. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda, després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: Són les 3. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjar i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'Impro Show. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serri Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Són les 4. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjà i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'impro-show. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda, després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 5. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Olivi de Sitjà i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'impro-show. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda, després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps, destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 6. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals passaran a ser permanents durant tot l'any. El ple de Pineda dona llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. La mesura respon a la demanda dels veïns i a la necessitat d'adaptar-se a noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que són a Poblenou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. Però també hi haurà una nova zona verda al carrer de Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i també altres punts. Ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
2: Dos àmbits. Un és l'ampliació de noves zones verdes. En aquest cas hi ha una setantena de places que ja estan ubicades bàsicament molt a prop de Calella, que havien quedat pendents de pintar verd, que són aquests carrers llindans a Calella, no? Hi havia la petició ciutadana i dir, ostres, acabeu de pintar, no? Perquè ens venen, no?, del poble veí a aparcar aquí de forma fixa, no? I això també genera aquests problemes d'aparcament. Això són una setantena de places i les 52 places de la nova zona de carrer Pere Casaldàliga, zona nova de l'Aldi, perquè ens entenguem, que són nous, és d'aquesta nova urbanització que s'ha fet recentment. Allà hi ha 52 places que també són verdes. Verdes, recordem, que és lliure pel resident i de pagament per les persones de fora.
1: Hi haurà remodelacions també d'aparcament a la zona de Can Palai i també a l'entorn de la plaça Sara Llorenç. Alguns carrers seran places verdes per a tot l'any. Un punt que s'ha aprovat per unanimitat. Malgrat això, l'oposició també ha demanat de preveure espais d'estacionament de llarga estada, sobretot pels visitants. Passem a altres qüestions. La Coral Juvenil Santa Maria celebrarà els seus 15 anys amb un concert aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Aquesta formació oferirà un repertori molt variat, amb temes nous i també adaptacions. Eli Pereira és la seva directora.
3: Són peces noves que hem fet i, bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, sí, pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, sí, pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
1: Recordeu, el concert serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a Santa Maria de Pineda. I arriba també el Petit Ressona, una gran festa de percussió infantil i juvenil a Pineda. Serà dissabte a les 7 de la tarda pels carrers de Poblenou.
4: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
1: I també destaquem que diumenge arribarà al matí a la plaça de les Mèlies la 29a trobada de puntaires, una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. I ho ha explicat a Ràdio Pineda la pinedenca Maria Rosa Campí.
5: Veurem diferents puntes de molts estils, eh? Sí que encara hi ha senyores que fan la punta geomètrica, que és una opció que sempre pots estar fent una punta geomètrica, però la punta contemporània és molt més divertida que la geomètrica. Pots fer un quadre, pots tenir una foto, inclús pots copiar aquella foto i fer un quadre. I llavors ens veuran aquestes opcions que estic dient. És que és fantàstic el que es fa avui dia amb puntes. I cada vegada hi ha més tècniques i més maneres de fer les coses.
1: I avui és un dia de calor d'estiu, dia molt tranquil, per tant, temperatures màximes molt per damunt del que tocaria per l'època. Un nou dia de temps, per tant, molt estable. La mar també molt tranquil·la. És tot. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Ple de Pineda dona llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda dels veïns i també a la necessitat que hi ha, doncs, en algunes trames urbanes. Les noves zones verdes són a Poblenou, a tocar de terme amb Calilla, però també hi haurà una nova zona verda d'aparcament a l'entorn del carrer Pere Casaldàliga, que això és al costat del nou supermercat Aldi. Ho ha explicat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ho ha explicat a la nostra emissora.
1: Dos àmbits. Un és l'ampliació de noves zones verdes. En aquest cas hi ha una setantena de places que ja estan ubicades bàsicament molt a prop de Calella, que havien quedat pendents de pintar verd. Que són aquests carrers llindans a Calella, no? Hi havia la petició ciutadana i dir, ostres, acabeu de pintar, no? Perquè ens venen, no?, del poble veí a aparcar aquí de forma fixa, no? I això també genera aquests problemes d'aparcament. Això són una setantena de places i les 52 places de la nova zona de carrer Pere Casaldàliga, zona nova de l'Aldi, perquè ens entenguem, que són nous, és d'aquesta nova urbanització que s'ha fet recentment. Allà hi ha 52 places que també són verdes. Verdes, recordem, que és lliure pel resident i de pagament per les persones de fora.
0: Hi haurà també algunes remodelacions d'aparcament a Campalall i també l'entorn de la plaça de Sara Llorenç. Alguns carrers veuran com les seves places d'estacionament de color verd passaran a ser per tot l'any.
1: De verd temporal a verd tot l'any, que això ho veurem ja efectiu a partir d'octubre, no?, quan acabi la temporalitat, perquè després aquestes places ja estan en funcionament, però a partir de la tardor quedaran verdes tot l'any. Són tots els interiors, per entendre'ns, dels barris de Campalall, tota Illes Canàries, amb el que inclou Balears, carrer Comtal, tot l'interior de Sara Llorenç, carrer Salvador Genís, Avinguda de la Mercè, i tot la zona de Poblenou que toca més a Can Xauvet, de la Generalitat, Passeig Marina, doncs tots aquests carrers passaran a verd tot l'any. Són 25 carrers, no?, que inclourem i que també era una demanda, doncs, de les associacions de veïns i de ciutadans, doncs, que ens havien fet arribar aquesta petició.
0: El punt s'ha aprovat en el ple municipal. Per cert que l'oposició també ha demanat tenir espais d'estacionament de llarga estada pels visitants. Justament dins l'àmbit econòmic, el plenari, doncs, ha aprovat els comptes anuals de Via a Punt, que és justament qui gestiona l'aparcament. Doncs bé, aquesta societat ha resultat amb un resultat positiu de 134.000 euros. Això es destinarà íntegrament a reserves per reforçar la seva solvència i afrontar, diuen, futurs projectes de l'aparcament a Pineda. De l'àmbit de la política, avui també destaquem que Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte de cara a les municipals en un acte a l'Auditori. Serà justament demà passat divendres, a 8:15, la presentació del projecte Fem Pineda 2027 de Junts. Seran les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions de l'any que ve. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, vol ser un acte obert a tota la ciutadania, segons ha explicat la candidata a l'alcaldia de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Ha explicat també que volen exposar els principals eixos del seu programa. I l'Ajuntament de Malgrat i altres estaments formalitzen la creació del Consell Agrari, on hi ha també representants de la pagesia i també representants polítics. Val a dir, doncs, que volen prendre mesures i tenir en compte la conservació dels camins, però també les vies rurals, la infraestructura agrària, tot l'espai agrari, bàsicament de la Baixa de Tordera. També aconseguir que més gent jove, doncs, s'incorpori en el món de la pagesia. Una qüestió que ha de servir també per decidir com s'ha de preservar la Baixa Tordera. I la Generalitat ha publicat també un mapa amb les zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas concret de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars en els teulats d'edificis, però en el cas del medi natural, a la carena de Cal Oliver de Sitjar o al sector de Can Feliu de Manola. Confirma, però, un paper molt secundari del Maresme en el desplegament de la nova potència renovable prevista fins l'any 2030. En el cas concret de Pineda, el mapa no planteja cap parc eòlic ni la potència fotovoltaica assignada és en si força reduïda. un mapa condicionat per criteris ambientals, forestals, també per les pendents i per la protecció del paisatge. Per tant, Pineda i la majoria de pobles del Maresme estan en una posició clarament consumidora d'energia, però, en canvi, amb poca capacitat de crear-ne a gran escala. Pineda se suma al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats per a tothom. Es commemorarà el proper 28 de maig i es faran moltes activitats a tot arreu. En el cas de Pineda, demà dijous hi haurà xerrades al Centre Cívic Poble Nou, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. A la mateixa hora també una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones. I també dijous a la tarda, a Can Comas, xerrada sobre la salut amb mirada femenina amb la doctora Pol. Divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià. Serà a la Biblioteca Serra i Moret. Aquest dissabte arribarà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb representants de 35 entitats, uns 160 participants. Hi haurà també doncs, algunes activitats a l'auditori i també una sessió d'ImproShow. Ho ha explicat en Ricard Alonso.
2: L'ImproShow és un espectacle que està com molt de moda, ha estat molt de moda. La gent quan entra escriu una frase, un concepte, una idea, una paraula, una frase, amb una urna per dir alguna cosa, i ells van traient frases, van improvisant sobre les frases, van improvisant el que els sembla, sempre amb un estil còmic, és a dir, es tracta d'un estil, és un espectacle còmic, vull dir que pot ser molt divertit anar trobant-nos frases d'entitats dient la burocràcia ens mata i que ells puguin improvisar algun gag amb això, no?
0: I a dos quarts d'una, un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. Recordeu, això serà aquest dissabte al matí, també al migdia, i a la tarda a la plaça de les Mèlies hi haurà una mostra d'entitats, un espai obert a tothom per conèixer de prop les seves activitats durant tot l'any. I per cert, que dissabte arriba també la setena edició del Petit Ressona a Pineda, la trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya, amb grups que venen de tot arreu. Ho ha explicat a la nostra emissora la Paula García.
3: Per nosaltres és una alegria que puguem seguir fent aquesta trobada i sigui referent, perquè al final molts grups ja estan esperant la data per apuntar-la a l'agenda i dir que sí, sí que venim, eh? I llavors doncs, és perquè algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents de poder fer any rere any, doncs, que fer ressonar els carrers de Pineda.
0: La trobada començarà a les 4 de la tarda a la plaça Nova, farà un recorregut per alguns carrers de Poblenou. Mentrestant, la Coral Juvenil Santa Maria prepara també la celebració dels seus 15 anys. Ho faran amb un concert diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Aquesta formació oferirà un repertori variat que combina temes nous i també adaptacions de cançons. Ho ha explicat la Eli Pereira.
4: Són peces noves que hem fet i bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, sí. Pues li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Pues sí, pues toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, perquè cantem en maori, en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
0: Això serà diumenge a la tarda a les 6 a l'Església de Santa Maria. Però diumenge al matí hi haurà també activitats al centre de Pineda. D'una banda, la plaça de les Mèlies acollirà la 29a trobada de puntaires, amb 160 puntaires que venen de tot arreu, però també de Pineda. La trobada posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme, estesa per tot Catalunya. La Maria Rosa Campí, que és la presidenta de les puntaires de Pineda, anima tothom a anar diumenge a veure els treballs i fa una crida als joves perquè s'animin a aprendre aquest art.
5: Faria falta que s'apunti gent perquè, si no, no funcionem bé. Vull dir, i sobretot jovent, que això és molt complicat i difícil, però es pot intentar. M'encantaria veure la plaça plena de gent passejant i mirant les puntes. M'agradaria moltíssim. I val la pena, val la pena.
0: Recordeu que hi haurà també la Coral Pinedenca amb una actuació a dos quarts d'una del migdia. Això serà diumenge al matí a la plaça de les Mèlies, per tant, no us ho perdeu. I també arribarà diumenge al matí la Vibra Jove, que torna amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Serà, en aquest cas, a la tarda, a la plaça Espanya, escenari perquè els joves puguin mostrar el seu talent en la música, el ball o el teatre o les arts plàstiques. Ho ha explicat així la regidora Anna Pérez, que ha explicat que la Vibra fa un any més amb la suma de més entitats, joves, escoles i també els instituts.
6: Talent jove, però també juntem doncs, entitats del nostre municipi, vull dir que aquí fem una xarxa en conjunt entre espais joves, entitats joves de Pineda, instituts, escoles, vull dir que no és només l'espai jove, sinó que és un conjunt de tota la xarxa que tenim al nostre municipi.
0: Hi haurà actuacions, com ara sentíeu, de dansa, música i teatre, i també hi haurà exposicions a Can Comas o al Centre Cívic Poblenou. I encara afegirem, abans d'acabar, que la Biblioteca Serra i Moret ja prepara una exposició fotogràfica sobre el Carnaval de Pineda. Es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra està feta pels fotògrafs de Pineda amb el suport de l'Ajuntament i tornareu a recordar com ha estat el Carnaval amb aquestes boniques fotografies. I ara ens interessem pel temps, amb un dia de molta calor. És, sens dubte, el titular d'avui, la bonança que hi ha a tot el país i les temperatures més altes del que tocaria. La crònica és de Jordi Pérez.
7: Dia de sol. Nuvolets prims, pinzellades en els cels, quatre estels de condensació també dels avions i amb una massa càlida que avui revifa una mica. Amb un vent de garbí que reforça costa central, costa brava, algun cop pot ser moderat. I demà dijous s'engegarà més el forn, perquè demà sí que la revifa la massa càlida. Demà hem de pronosticar un dia de sol. El vent serà de garbí a partir del migdia tarda, la brisa bufant a tot el litoral català, molt a tall de mar, en zones interiors vents fluixos. Demà, més valors per sobre dels 35 graus, del prelitoral cap a l'interior, i aquí doncs, voltarem els 30 graus, amb unes mínimes que pujaran. Si avui hem estat amb 16-17, demà estarem més cap als 18-19, si fregant els 20, sempre en funció del vent terral que pugui bufar. I divendres, doncs, també, un dia de sol. Dijous i divendres són els dos pics de calor que tindrem a Catalunya i així també en zones del nord peninsular i zones de França, amb la massa càlida doncs, en tot el seu apogeu. La mar molt tranquil·la i algunes meduses, i no de les que ens agraden gaire, que són la pelàgia, aquesta petiteta medusa que se'n veuen, per tant, precaució en el bany, perquè ells en vam observar unes quantes i la seva picada no és gens agradable.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassa.

0: Transició energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: S'ampliarà la zona verda d'aparcament a Pineda i algunes zones estacionals es convertiran en permanents. El ple de Pineda ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament. S'incorporen nous carrers, també, com diem, amb la reconversió d'algunes zones. La mesura respon, diu l'Ajuntament, a una demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes. Noves zones verdes que estaran situades a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, també una nova zona verda d'aparcament al carrer Pere Casaldàliga, a l'entorn del nou supermercat Aldi, i remodelacions de les zones d'aparcament a la zona de Can Pelai i també a la zona de plaça Sara Llorenç. Junts per Pineda anuncia que presentarà el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori. Serà aquest divendres a 8:15 amb la presentació del projecte Fem Pineda 2027. El lema és una Pineda segura, activa i viva. Anirà a càrrec de la candidata a l'alcaldia per Junts per Pineda, Noemí Llorenç. La Generalitat publica un mapa de zones més propícies per a la instal·lació d'energia renovable. En el cas de Pineda, mostra la possibilitat d'instal·lar plaques solars als teulats dels edificis, però també en alguns entorns del medi natural. Per exemple, a la carena de Cal Oliver de Sitjà i al sector de Can Feliu de Manola. Podreu descobrir avui aquest mapa a radiopineda.cat. Aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Començarà al matí a l'Auditori i continuarà també amb activitats justament per les entitats, així com una sessió d'ImproShow. Acabarà justament amb un vermut a Can Comas. I també destaquem que a la tarda hi haurà també una mostra d'entitats a la plaça de les Mèlies. I dissabte a la tarda arriba també el Petit Ressona a Pineda, una trobada infantil i juvenil de percussió que és ja tot un referent a Catalunya. La trobada reunirà grups que venen d'arreu del país en una tarda plena de ritme, amb cercavila i actuacions. Serà, com diem, dissabte pels carrers de Poble Nou. I diumenge al matí arriba a la plaça de les Mèlies la trobada de puntaires. Ja són 29 anys i participaran 160 puntaires vingudes de tot Catalunya i també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí. Pineda escalfa també motors per la Vibra Jove, una mostra del talent juvenil que es farà diumenge a Pineda, després de la bona acollida de la primera edició. Aquesta mostra d'art, dedicada a impulsar el talent creatiu, ofereix un espai per compartir obres, espectacles i moltes inquietuds artístiques. Es farà diumenge al matí a la plaça Espanya de Pineda. I encara afegirem que la Biblioteca Serra i Moret de Pineda acollirà l'exposició fotogràfica dedicada al Carnaval, que es podrà veure a partir del dia 1 de juny. La mostra l'organitzen els fotògrafs de Pineda. I del temps destacar, doncs, que continua la calor. Situació de molt bon temps, molta calma, molt bona mar i també molta calor, més de la que tocaria per l'època. La calor s'allargarà ben bé fins al cap de setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 és...

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.